comença a reflexir, ok, què és que tu a fer? Oi? A conèixer com ens funciona el sistema. I és ça, l'aide social és arribat, on és allé a cercar el logement, on a trobat un apartament a Longueuil, i se l'ha